0: Molt hem parlat estos mesos de malalties animals. Pesta porcina, Newcastle, grip aviar... Fernando Estelles, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sembla que és temporada de malalties animals.
1: Sembla que és temporada perquè ha coincidit una mica diverses cosetes, però realment no, per això no tenim temporada. Això, n'hi ha moments en els que venen pitjor donades i n'hi ha moments més tranquil·lets. De fet, duiem molts anys sense tindre Newcastle en tota Espanya i, bueno, ens ha tocat, doncs ens ha tocat.
2: I ara estem en un bon moment o en un mal moment?
1: Ara estem molt millor. Tot el tema de la pest porcina sembla que està molt més controlat, el brot de Newcastle també està molt més controlat i la grip aviar també ens ha passat una mica per davant. O sigui, que sembla que ara estem en un moment de traure el cap.
0: I davant de totes aquestes coses, la pregunta clau, crec jo, és: estem preparats?
1: Estem preparats. De fet, una de les coses, i això sempre sona estrany, no? Però quan bota una alerta és que tot està funcionant. Quan s'hem adonat de que això està passant, ja és un indicador de que hem activat tots els sistemes de defensa, aïllem les granges, si toca sacrificar animals, que sempre l'últim pas es sacrifiquen, però quan comença a fer soroll és que tot el sistema ha funcionat. El més perillós de tot és quan no s'enterem i quan se volem adonar compte ja està la cosa molt repartida.
2: I després hauríem de parlar, hem parlat en algunes ocasions també en el programa, de la llei de benestar animal. Tot això, totes aquestes malalties, totes aquestes circumstàncies estan contemplades en la llei de benestar animal o no?
1: Tot això ve controlat tota la legislació. La de benestar és una part perquè, òbviament, el que volem sempre en benestar és un animal que estigui sa i no ens interessa que estiguen malalts i que n'hi hagi tota aquesta història, però tot està regulat. Tot està regulat, tots els procediments, tots els passos que anem donant, tota la història està superregulada i es tracta de protegir sempre les granges dels animals.
0: El que no podem evitar és la sensació d'alarma i d'alerta quan sorgeixen estos problemes. Hi ha alguna cosa a curt termini per tal de millorar la situació?
1: Bueno, sí que n'hi ha i es fa. És que aquest és una mica el problema. Es fa totalment, perquè el primer que fem és aïllar les granges, tancar. Ahí no entra ni ix ningú. No es poden tindre animals en l'exterior. Per exemple, en tota la grip aviar hem tingut molt de temps tancat que els animals no podien eixir, les gallines i tal, no podien eixir al carrer. O sigui, tot funciona, però és de veres que el consumidor rep una informació de n'hi ha hagut un brot i s'assustem una mica. Però el que vull tractar de transmetre és que quan ens arriba això és que tot ha funcionat. Tot està bé i tot està mitjanament controlat. Hem ficat tots els mitjans que tenim per a controlar-ho.
2: O sigui, quan anem al supermercat i agafem el pollastre o el que siga, hem d'estar tranquils. És el missatge que hem de transmetre.
1: I tant. I tant, una de les coses millors que tenim a la Unió Europea, en totes les coses que ens duen bones dalt, és que estem molt segurs del que estem menjant, és sempre tranquil·litzant i està en bones condicions. De volta en quan passa alguna cosa, però si es fixeu també passa el mateix. Ha sigut una alarma d'un producte que duia salmonella. Ostres, quan això arriba és que tot el sistema ha funcionat, s'ha detectat i s'ha parat tot el lot. Sinó que hem d'estar molt tranquils en tot això.
0: Fernando Estelles, com sempre, ha d'aprenir un munt de coses amb tu. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Quique, com vas?
2: Molt bé, amb poques ganes de cuinar. La veritat és que avui no vull esforçar-me massa en la cuina. Et demano, per tant, un plat senzillet, no sé, adequat per a l'època en la que estem. Què ens proposes avui?
3: Val, vinga, anem a fer-ho senzillet, però
2: vinga, vale.
3: fresquet.
2: Molt bé.
3: Vale, anem a fer algo fresquet. Anem a fer un brioche farcits de gambons.
2: Val. Molt bé.
3: Val. I el brioche anem a comprar-ho ja fets.
2: Val. Ahir ens estalviem ja una faena.
3: S'estalviem una faena, ja no cal que canvieu d'emissora.
2: Per tant, se centrem
3: que n'hi ha possibilitats. Sí.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: A veure, és molt senzillet. A veure, és un aperitiu molt refrescant, ara que ve que estem ja, pues, això, a les portes de l'estiu, i va de categoria, pues, és un mosset d'estos que entren molt bé en companyia d'una cerveseta, un vinet blanquet,
2: sí,
3: i
2: demés. Sí.
3: Efectivament. Aleshores, el que hi ha que fer és comprar uns brioches que hi ha menudets, d'acord? I el que anem a fer és, diguem, tallar-los un poquet, diguem, les vores, el que és la part de baix i el que és la part de dalt, una miqueta, sí. Perquè el que anem a fer és a marcar-lo amb mantequilla.
2: Val, una paelleta, val. El posem, no?
3: Sí, efectivament, aleshores, si ne som dos persones, pues diguem, anem a fer-ne dos per a cada un, tres per a cada un, i aleshores, el que t'he dit, la part de dalt, finament, per a que puguem tindre el que és la molleta a la vista, la part de baix, el mateix, finament, per a que puguem tindre-ho, i simplement el que anem a fer és en mantequilla, marcar-lo, ¿vale? Dorar-lo, i el partirem com si fos un entrepà, d'acord? Però no del tot, ¿vale? Perquè el que ens interessa és plantar-lo i que puguem tindre el farcit dins i que no se'n vagi pels costats. Aleshores, el que anem a fer és, una vegada que tenim marcats, això anem a reservar-ho. I anem ja a lo que és el farcit, d'acord? La base són els gambons. Aleshores, el que anem a fer és, anem a agafar els caps dels gambons, sí. D'acord? I el que anem a fer és a ficar-los en una paella en oli, una bona quantitat d'oli, i a foc molt lent anem a confitar-les. Uh-huh. D'acord?
2: Vale.
3: Mentre anem preparant la resta. I res, i simplement el que hi ha que anar és confitant aquest oli, perquè el que volem és que amb aquest oli anem a fer una maionesa.
2: Molt bé, li traurà tot el suc als caps, no?
3: Sí, per lo menos que tinga pues, ixe reforç, d'acord, del sabor, vale? Quan tu li pegues un mos que tinga tot ixe sabor, no? Aleshores, això anirà confitant-se per ahí, i per altra part, pues, pelem el que són les cues dels gambons, les marquem, i el que anem a fer és agafar i a tallar-los, pues, això, pues, a trossets d'un dit de gros, més o menys, que pues, de cada gambó poden eixir quatre trossets, tres trossets, depèn del tamany del gambó, no? I ja tenim, diguem, el que anem a tindre la part principal. I després anem a agafar una lletuga. Jo he agarrat una lletuga normal, una iceberg d'estes mateixa, sí. I el tallem finament, i una vegada tenim ixa lletuga, la fiquem en un bol, i anem a ficar un poquet d'oli d'oliva, de verge, una miqueta de sal, i amb l'oli que hem confitat els gambons, sí. D'acord? El que anem a fer és a fer una maionesa. Pues en un got batidor i en la, vale, i en la batidora anem a ficar pues, un ou, i res, i simplement anem a ficar-li part d'ixe oli per a que tinga ixe puntet, d'acord?
2: Ui, que bo,
3: sí. una miqueta de sal, fem la maionesa, i en ixa maionesa el que anem a fer és a tirar-li igual a lo que és la lletuga. Anem a remenejar una miqueta i anem a fer pues, com si fos un còctel de gambes, per dir-ho d'alguna forma, perquè tu m'entengues.
2: Sí, estava pensant que pràcticament ja, de la manera que ho estem preparant, sense el brioix, ja en podríem clavar-li la forqueta i cap a dins.
3: Efectivament. I simplement el que n'hi ha que fer després, una vegada tenim això, li podem ficar una miqueta de picant, a qui li agrada el picant. És molt interessant que aquest mosset pues, tinga un puntet de rock and roll,
2: per dir-ho
3: nosaltres. Sí. Sí, perquè si no es queda, pues això, pues li falta sempre un punx, d'acord? Llavors li podem ficar un poquet de picant, que la podem ficar o bé a l'oli en una cayena o bé en un poquet d'altra salsa, no?, que tinguem picant. I res, i simplement el que anem a fer és a farcir ixe brioix, obrim per, com t'he dit, l'obrim però no l'obrim del tot, i anem a ficar una miqueta d'eixa mescla de la lletuga, coronem amb el que és el gambó, i després pues, li podem ficar una miqueta més de maionesa per damunt, ¿vale? I és un mosset, la veritat, molt agradable, que no sé si en dos o tres en tindreu prou.
2: Jo crec que no, perquè pinta molt bé, és fàcil de preparar.
3: Perquè és fàcil de preparar, és molt agraït, perquè el brioix amb la mantequilla li dona ixe cos, ixa substància, després tenim el mar, el que és la part salina, i després el punt picant, i la veritat és que la combinació és preciosa, està molt bé, la veritat és fantàstic.
2: Molt bé, ja ho tenim, ixos, brioix de farcits de gambons. Les instruccions, fotografia, pràcticament el sabor inclús, ja el tenim en la pàgina web.
3: Tot, efectivament. A unareceta.recuerdo.com, a la web i a les xarxes socials, pues, també podreu trobar pues, el pas a pas, les fotos, per a que vegeu com queda i després ja s'aventureu i el tasteu.
2: Perfecte. Santi, com sempre, moltíssimes gràcies.
3: Vinga, aquí, una abraçada.
2: Segons el calendari, demà estem oficialment en estiu, encara que ja sabem tots que la calor es ve acompanyant des de fa ja un temps. Maxi Bau, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia a tots.
2: Com portem la caloreta, eh? Portem uns dies que... Vaja, vaja.
4: A mi és que personalment m'agrada moltíssim la calor, m'agrada l'estiu, aixina que jo molt content.
2: A mi també m'agrada la calor, tot s'ha de dir. I als cellers i als vins els agrada la calor o no els agrada la calor? Estan preparats ja per als productes d'estiu?
4: Jo crec que tenim tot tipus de vins per a les diferents estacions. Podem prendre ara mateix el que el demana el cos és un vin ben fresquet. De normal solem prendre vins blancs, vins espumosos, però el que sí que estem veient des de fa molts anys és les diferents formes que està el consumidor a l'hora de prendre els vins. Ja des de fa anys li fiquen gel, per exemple, dins de la copa, vins espumosos i vins blancs principalment. I després en tenim també el que són els còctels, que els còctels majoritàriament es prenen també a l'estiu, amb la calor. Sí, per exemple, una mimosa.
2: Una mimosa, que estàs fent el conec jo.
4: Pues una mimosa es pot fer 100% valenciana, perquè només necessitem cava i suc de taronja.
2: Cava i suc de taronja. Vale, el 50%, quina seria la proporció?
4: Sí, ahí depèn del gust del consumidor. A mi m'agrada moltíssim molt de suc de taronja en una mica de cava. En canvi, tinc un amic que només li fica cava i en l'últim moment li fica una gotita
2: de suc de taronja. Això depèn, per tant, del consumidor, però sí que m'estàs contant que efectivament hi ha un canvi quan arriba l'estiu, no? Deixem aquests vins, no sé si dir de l'hivern, i es canvien per aquests còctels. No sé si també hi ha més algunes begudes sense alcohol. Hi ha un canvi en el consumidor, això està clar.
4: Sí, les begudes sense alcohol són els vins sense alcohol, és unes referències, uns tipus de vin que cada any es prenen molt. I cada any es prenen més i més i més, exponencialment parlant directament. És més, jo també consumís vins sense alcohol, principalment de dilluns a divendres, i sí que m'agrada moltíssim. Solen tindre una mica de dolçor, però resulten molt, molt, molt agradables. I tornant una altra vegada als còctels, n'hi ha un còctel que està molt de moda i també la base és vínica, que és, per exemple, l'esprit.
2: Esprit.
4: L'esprit es fa en una mica de bitter, que pot ser Aperol, Campari, qualsevol tipus de bitter, i després es posa tradicionalment un vi espumós, que tradicionalment és el Prosecco, però ho podem fer en cava valencià, per supòs, i en l'últim moment se li fica una mica de soda.
2: Val. Este és més complicat que el mimosa que ens contaves abans,
4: Bueno,
2: sí, requereix alguna elaboració.
4: No, però el que sí que és veritat és que aquest tipus de còctels, al igual que una sangria, al igual que una aigua de València, es poden trobar ja fets a diferents superfícies, cadenes d'alimentació. Molts de cellers sí que fan aquest tipus de còctels ja preparats per a només tindre-los al frigorífic i obrir-los i prender-los.
2: Escolta, ara que has nomenat el tema de la sangria, que això encara està de moda, de veres? O és només per als turistes i ja està?
4: No, i una bona sangria és una meravella. A banda, a mi m'agrada moltíssim fer sangria, però m'agrada, vaig a contar un truco que tinc.
2: Vale.
4: I és envasar la fruita abans al vacío.
2: Sí, al buit?
4: En una mica de vi, al buit, en una mica de vi.
2: Val.
4: I la tinc aixina un dia abans de quan vaig a fer la sangria. I aixina el que fa és que la fruita la tens completament impregnada amb el vi.
2: Val, i el vi també va prenent aquest sabor i aromes de la fruita. O sigui, que un dia abans ja vas preparant tot d'alguna manera, no?
4: Sí, i es queda, però una meravella. També és veritat que la sangria molt de vegades pensem que només es fa en vi negre, però des de ja fa molts anys la sangria de cava és una beguda que quan arriba l'estiu és meravellosa.
2: Escolta, ja per acabar, no sé si tens en ment algun còctel més que puguem preparar ràpidament o...
4: Ràpidament.
2: Preparar de la mimosa, un esprit... Quin
4: cookie royal.
2: Cookie
4: royal. Cookie royal es fa en cassis, que és un licor molt dens, molt dolç, de groselles, i després només n'hi ha que ficar cava. Jo crec recomane que el Kir Royal es faça en molt poquet de cassis, una miqueta, apenes una cucharaeta de moca.
5: Molt bé.
4: I després la copa completament omplir-la del cava valencià.
5: Perfecte, escolta, avui tenim moltes recomanacions, hem de prendre nota i bé, algun suggeriment que tenim per a l'estiu i per a la calor. Maxi Bao, com sempre, moltíssimes gràcies.
4: Muchísimas gracias a todos.
6: Los fines de semana pueden ser para descansar, pero nosotros no paramos. Las redacciones de informativos de la red de emisoras de la SER en la Comunidad Valenciana trabajan cada sábado y domingo para mantenerte informado de todo lo que pasa aquí.
7: Lo que importa en la Comunidad Valenciana.
6: Hora 14, Comunidad Valenciana. Los sábados y domingos a las 2:05. Cadena SER.
0: Anem allà, que de l'oratge. Demà arriba l'estiu al calendari, ja ho sabeu, i a més ho fa en companyia de la mà d'una onada, la primera de l'estiu, de calor, Quique Lencina.
5: Efectivament, cel amb pocs núvols per a demà, amb algunes boires al sud de València i pols en suspensió, però com tu deies, pugen les temperatures màximes. El vent bufarà fluix en general, amb intervals de moderat a València. Per a demà, intervals de núvols alts en general i baixos a l'interior d'Alacant i València a primeres hores. El vent moderat a Alacant, a la resta, vent fluix amb algunes ratxes moderades.
0: I dita tenim avui?
5: Clar que sí, diu. Pel juny, el raïm comença a fer suc.
0: Que ve de categoria, per a la calor, que és lo que ve. A passar-ho bé!